0: Les novitats per RTR.
1: Ils plans del Josep Ferral en connex con l'Alex Koller polarisation la politica e l'economia a fin la fin de settembre il militar american se retira completament dall'Iraq. De pli de quals temas ad Laura dati os en les novitats de las dies al microfon provus e Corinne Schmidt. Biendi. Ils plans del Josep Ferral de Wartler Lex Koller procuren per fos profonds tranter ils chams politics, quem usse la consultazion che ide a fin oz. Il Josep Ferral vuol reagir sin la situazion tendida sin il marciad immobilies, cun scomandar che persones del exterior pon en avenir comprar acties de societat d'immobilies ken quotades a la borsa. Fortant que les associacions econòmiques, les firmes d'immobilies o la partida al centre avarteixen de disavantatges gravants, beneventen les partides del Pol, la PS e la PPS la facenta. Pliras firmes d'immobilies schmanatgen en tant de se retraer de la borsa. La presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, è per la prima giada de pi l'offensiva russa viaggiata in la capitale ucraina Kiev. Quai sei im Moment spezial, uscia von der Leyen via medias sociales. La situazion se media a favor della Ucraina. Ella venia ad annunciar una nova iniziativa perché las industrias de defensiun della UE possien producir de pli ad pli spert, uscia von der Leyen. Ins venia a discutar de wart las preparaziuns per l'envieren alla adesion della Ucraina alla UE. Il militar american vuol se retraer dall'Iraq fin la fin de settembre. Fin l'ora, duen tutti i soldati americani a vair abbandonare al paes, sco omes dus paes comunicessen. Ins ne crea bec che il militar venia anc duvrala, a dice il presidente americano Donald Trump, suenter in incontro con il premier irakais Ali al-Saidi Sayadi en la Chasalva. Il Stadis Uniz eran marschats al 2013 en Iraq. L'azione militare aveva manà alla cupiciade del anterior potentat Saddam Hussein. Per part eran passa 160.000 soldats americans stazionats en il paes. En la capitale thailandese Bangkok è il dumber de las umfrendas winter l'incendi en in a bar en tant crescisin 32. Duas ulteriores persones seien mortes en consequenza de las blessures, comunicesce l'ospital de polizia. Tut en tot vini anc adina tractat 30 persones en ospitals, 15 de quelles in stazions intensives. L'incendi a Bangkok era rot ora la domenica curt ventre mezzanotte en in local de sortida. In circuit curt en in indriz climatic va la scola rajun probabla per il fieu. La regenza thailandaisa ha intant ordina controlles pli severas en locals de divertiment.
2: La meteo.
1: Oz dati bi pli per part zu leil en il de gurzel sentre mesdi se formen adina de pli nivels adidat urizis locals. I resta però ciao ditch en la region de Cuira dati os fin 28 grads en su selva 30 23 a 27 ad en l'engedina 30 23 a 25 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Marco Dianz Mesdi, quarti alles deis, belz es la scheisse accompagnier de nus vers Gentir. Musica es el gran tema de nus in questa mezz'ura, con nossa rubrica de stet, col nom Cetagla la Sena. Cece la tagla, udins els prossims minuts, es un Tobia Faler, ed es Eurovision Event in divertai, velanz mesdi in questa zuandas.